0: litoral de Castelló. Precisament, les previsions de l'oratge indiquen que en este segon dia d'onada de calor s'esperen temperatures molt altes i alerta roja en el litoral sud de València. Les temperatures seran de 39 o 40 graus en zones de València, interior de Castelló i extrem nord d'Alacant, i de 42 o 44 graus en el sud de la província de València, amb especial incidència a la comarca de la Ribera, segons l'Agència Estatal de Meteorologia.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
2: Síguenos por internet en ondacero.es.

0: hizo uno de los grandes éxitos mundiales.
1: Es un Frankenstein, pues, totalmente.
0: Hizo una ensalada, hizo una ensalada agarrando de aquí, agarrando de allí, yo qué sé, yo qué sé. Corazón brasileño, traje prestado de Bobby Womack y unas cuantas noches de fiesta con los Stones.
1: Pues JF, muchas gracias por traernos este Frankenstein musical.
0: A ti, Jorge, como siempre.
1: Y a los oyentes, que no se vayan, porque ahora empieza lo mejor de Onda Cero, que es la programación local y regional. Y mañana nosotros estamos aquí a las 6, como todos los días, para levantar la persiana de más de uno. Así que hasta mañana.
2: Bona vesprada. La Conselleria de Sanitat ha elevat a 25 les comarques de la Comunitat Valenciana que es troben 8 dimarts en alerta roja per calor. Es tracta de l'Alt Millars, l'Alt Palància, el Baix Maestral, la Vega Baixa, el Baix Vinalopó, el Comtat, la Vall de Cofrents Alloro, Vinalopó Mitjà, els Ports, la Canal de Navarrés, la Costera, la Foia de Bunyol, la Marina Alta i Baixa, la Plana Alta i Baixa, la Ribera Alta i Baixa, la Safor, la Vall d'Albaida, l'Alacantí, l'Alcalatén, l'Alcoià, l'Alt Maestrat i l'Alt Vinalopó. Els contem també que la Comunitat Valenciana preveu aconseguir al juliol una ocupació hotelera mitjana al 83,2% al costat d'una previsió del 77,2% en apartaments turístics i un 83,3% en càmpings, segons una enquesta que ha elaborat la Conselleria de Turisme. L'aeroport de Castelló, per la seva banda, ha tancat el primer semestre de 2026 amb un creixement interanual del 9% que certifica la millor arrencada d'any en la seva trajectòria. En l'acumulat del primer semestre de 2026 es comptabilitzen 148.000 passatgers, 12.663 més que en el mateix període de 2025. En quant a la pàgina de successos, la Policia Nacional ha detingut a 5 persones en desmantellar a la província d'Alacant una xarxa criminal dedicada presumptament a l'explotació laboral de treballadors d'una empresa de paqueteria. En la seva majoria eren ciutadans estrangers que es trobaven en situació irregular. L'operació s'ha desenvolupat en les localitats d'Elda, Petrer, Monòver i Sacs, i els 5 arrestats estan acusats de delictes contra el dret dels treballadors, afavoriment a la immigració irregular i pertinença a grup criminal. I també la Guàrdia Civil ha detingut a 5 persones per presumpte tràfic de drogues en les localitats valencianes de Sueca i Riola. A la Ribera Baixa els autors estaven perfectament organitzats, on cadascú tenia una funció específica.
3: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
4: En la provincia de Valencia.

0: Aleshores, si no se pot regular, és quan apareix l'estrès tèrmic. Treballs on hi ha focus de calor radiant, com pot ser treballs a l'aire lliure, perquè està la radiació solar tot el dia, perquè són més hores de llum al voltant de la jornada laboral, i en altres treballs que n'hi ha focus de calor radiant, poden haver risc d'este dany. Per això només afecta a persones que treballen al carrer, sinó persones que treballen a l'interior. Per què? Perquè estan exposades a fonts de calor o perquè les estructures on se treballen no estan acondicionades. Té molt que ver en este tema són el canvi climàtic, perquè ja l'has dit tu abans, cada volta tenim més onades de calor, més freqüents, i això el que fa és que se donen més cops de calor.
1: Clar, anirà més i a més. Per això és important recalcar aquests factors, no? Els factors que cal tindre en compte per entendre bé aquest fenomen com és l'estrès tèrmic.
0: Sí, el cos humà el que fa és regular la temperatura per un procés de termorregulació. Nosaltres estarem al voltant de 37 graus, 36,5, entre 37, i què fem per a que aquesta temperatura estiga sobre 37? Tenim un mecanisme que és la sudoració, i per mitjançant la sudoració el que fem és enfriar la pell. També el que tenim és que se dilaten els vasos sanguinis. Però quan fa tanta calor com ara, com estem patint ara, en aquest estiu, pues, què passa? Que el cos arriba un moment en què s'ha de defendre.
1: Clar.
0: I el que passa és que no pot regular aquesta temperatura i ja comencen a aparèixer els símptomes, com poden ser nàusees, molta set, sudoració excessiva, i això pot arribar a la pèrdua de coneixement i de consciència. Què factors ambientals influeixen? Pues la temperatura, influeix també l'aire, la velocitat, si n'hi ha corrents d'aire o no allà. També influeixen la humitat. Nosaltres aquí en València tenim molta humitat relativa.
1: Sí.
0: També caràcters personals, com poden ser l'edat, la condició física de la persona que està treballant, la indumentària que du, si és roba de cotó, si se transpira pitjor. I després n'hi ha coses que tenen que veure amb com s'organitzen les tasques, la càrrega de treball, les pauses, si tenen accés a l'aigua o no.
1: Moltes
0: totes aquestes coses afecten.
1: Sí, s'han de tenir en compte. I quins serien els sectors més afectats? Parlàvem de treballs a l'exterior, però també locals, no? Treballs interiors on hi ha, per exemple, forns i demés. Això fa molt.
0: Pues imagineu-vos una panaderia, una indústria ceràmica, una indústria on se fa soldadura, premses d'estampació en calent. N'hi ha moltíssims sectors, i alguns d'ells pues, també perquè no estan ben climatitzats i...
1: Exactament.
0: I poden,
1: es multipliquen les temperatures, així és, i és la realitat.
0: I entre els sectors d'exterior pues, tenim la jardineria, la construcció, la neteja viària...
1: Moltíssims sectors i molt importants.
0: Sí.
1: I que no paren de treballar en estiu.
0: La conservació de carreteres, se sudeix també.
1: Sí, per això, mira, ara que dius la conservació de carreteres, anem a escoltar el testimoni de Roser, que ens parla precisament de com patixen i ses altes temperatures en aquest sector de les carreteres.
2: A l'estiu, entre vaig a l'aire lliure, la diferència entre la vida i la mort és la prevenció. Al meu centre de treball, la representació dels treballadors i l'empresa hem pactat avançar una hora el començament i finalització dels treballs per evitar les hores de més calor.
1: Mesures com aquestes, no? Mesures preventives, poden salvar vides. No sé quines altres mesures també ho poden fer, Magda.
0: Pues, així diferenciarien entre treballs a l'aire lliure, que el que fa falta és programar les tasques més pesades en les hores que fa menys calor, a primera hora, i les hores centrals, les més lleugeres. Per exemple, la gent de jardineria el que estan fent ara és, quan fa a les 12 o per ahir, deixen d'estar en el carrer i se van al quartelillo a fer tasques de manteniment i coses d'estes. Aleshores, usar roba adequada, protegir-se de la radiació solar, que és molt important, ja que tindre en compte que la crema solar, per exemple, és un epi que hi ha que donar. L'altre dia parlava en un socorrista jovenet d'un ajuntament, en una piscina municipal, i no li donaven la crema de protecció, que és un EPI, està en el Real Decret d'EPIs contemplat d'equips de protecció individual. I després, en la resta de treballs que estan en l'interior, pues sí que n'hi ha moltes empreses que el que fan és organitzar el treball d'una altra manera, per exemple.
1: Reorganitzar.
0: El que

0: avaluat les puestos de treball per a posar mesures preventives abans de que vinga la onada de calor.
1: I si ja estem en aquesta onada de calor i existís un risc greu o imminent, quines serien aquestes mesures obligatòries?
0: Bueno, la gent... obligatòries serien lo que, les mesures preventives que jo t'he dit abans. Però què pot fer la gent
1: exactament
0: en cas de risc greu o imminent? Pues pot paralitzar l'activitat. Per això està l'article 21 de la Llei de Prevenció de Risc, que el que diu és que ante un riesgo grave inminent se pot paralitzar l'activitat. Qui pot paralitzar aquesta activitat? Els comitès d'empresa, per majoria. I si no poden, els delegats de prevenció. Però si un treballador està soles i corre la seva vida a perill, ell també pot acollir-se a aquest dret.
1: Sí, perquè estàvem comptant el que podem fer els demés, no? Si vegem una situació aixina, però davant de qualsevol incompliment o dubte, també dubtes que puguen tindre sobre si s'està complint o no aquesta llei, aquesta normativa, sobre si pot ser perillós un cert treball, no? Per a la persona, què pot fer una treballadora o un treballador davant d'això?
0: Poden acudir al sindicat, als gabinets de salut laboral, que podem oferir-les tota la informació que necessiten. I també que sàpia la gent que les empreses han de negociar protocols d'alerta front a les mesures que tenim ara de calor. Però els fenòmens meteorològics adversos estan així, han vingut per a quedar-se. Aleshores, això n'hi ha que negociar-lo i la gent ha de tindre clar que en la seva empresa ha d'haver un protocol i què passos s'han de seguir en cas d'una onada de calor.
1: Doncs amb això ens quedem, Magda, que davant d'aquesta calor extrema, no?, que tenim, per exemple, aquesta setmana, ja la segona onada de calor de l'estiu, així a València i a la Comunitat Valenciana, la prevenció no és una cosa opcional, no?, és totalment obligatòria per la vida dels treballadors i les treballadores. Així que sí, com tu has dit, Magda, que si tenen els treballadors que ens escolten dubtes o pensen que la seva salut, no?, pot estar en risc en el treball, hi ha que informar-se, hi ha que acudir a aquests comitès i al sindicat que ens informaran de lo més bé. Així que, Magda, moltíssimes gràcies per informar-nos així a Más de Uno València, a la ràdio. Moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Más de Uno València, Onda Cero.
1: Y cuando son las 12 y 47 minutos, les tenemos que contar también que Fundación Naturgy reafirma su compromiso con la educación y la sostenibilidad en la Comunidad Valenciana con su plan Sumando Energías por Valencia. En su eje de educación, este plan transforma los 40 centros escolares participantes en espacios educativos más eficientes, participativos y preparados para abordar los retos energéticos del futuro. Ahora sí, hacemos una muy pequeña pausa y abrimos nuestro espacio en calma.
3: Más de uno Valencia. Andrea Agut, Onda Cero.
4: El próximo jueves, 9 de julio, Vicente Montesinos nos hablará del sistema Biloc, un producto de fabricación valenciana que evita el robo y la ocupación, sin cambiar tu puerta ni tu cerradura. Recuerda, el próximo jueves 9 de julio, en Más de Uno Valencia.
5: Descubre el nuevo Corando, con diseño renovado y prestaciones mejoradas. El SUV líder de su segmento en habitabilidad y la mayor seguridad de serie. Descubre sus versiones gasolina, GLP o eléctrica a un precio sin competencia. Corando, para muchos, el SUV más completo del mercado. KGM, Corea Genuine Made.
6: Infórmate en Aquamotor, concesionario oficial KGM en Valencia. Avenida del Puerto 183, aquamotor.es.
7: A día de hoy, hay asuntos que uno prefiere desviar. Así que cuando te pregunten de qué partido eres, di que de este o de este. Cuando te hablen de derechas o izquierdas, háblales de la de Nadal, Carolina Marín o Messi. Disfruta de la actualidad deportiva en Radio Estadio Noche, con Rocío Martínez y Edu Pidal, de lunes a viernes a las 11:30 de la noche y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
8: Una sonrisa hace tu vida más fácil. Una sonrisa abre puertas, aumenta tu confianza y tu autoestima. En Clínica Dental Mía colocamos implantes y dientes fijos en un solo día. Sonríe sin pensar. Haz tu vida más fácil. Pide cita en www.implantesvalencia.com.
9: Biopark es mucho más que naturaleza salvaje. Un oasis climático, un enorme y sombreado jardín. Descubre exóticos paisajes y animales en peligro de extinción con sus crías

0: Per fi trobes un lloc on t'entenen, t'escolten i et cuiden, tot en Caixa. Caixa Popular. Cuidem les persones.
1: València és història. És present i és futur. Referent en sostenibilitat, innovació i qualitat de vida. Oberta, compromesa i diversa. Cultura, tradició i identitat mediterrània. Ajuntament de València. Cap i Casal.
2: La Bulería. Vive la mejor experiencia de flamenco en Valencia.
3: Disfruta de una cena con espectáculo en uno de los locales con más encanto de la ciudad.
2: Siente toda la magia del flamenco en un espectáculo único. Reservas en www.labulería.com.
4: Más de uno en la provincia de Valencia. Onda Cero.

0: poblacions, aquestes tortugues, des de l'any 2010 hem anat estenent-nos a moltes altres zones i a més el seguiment que fem ens fem un poquet una idea de com estan evolucionant amb el pas del temps aquestes dues espècies que estan amenaçades.
1: I enguany, quines són les conclusions que heu tret? Hi ha alguna bona notícia respecte a aquestes espècies?
0: Enguany hem començat, en realitat no fa molt, van començar en el mes de maig al tancar de la pipa, bueno, pues hem estat en algunes zones, encara queda molt de projecte per desenvolupar. Però pel moment, per exemple, en el tancar de la pipa hem tingut molt bones captures de Emys orbicularis, que és l'espècie que està en pitjor estat de conservació. I clar, esta informació en aquests moments pren molta més importància perquè ens ha passat la gana, no?
1: Clar.
0: I estàvem aixina un poc que no sabíem com anaven a respondre les tortugues i ja t'he dit que ahir el tancat que es troba en el Parc Natural de l'Albufera hem tingut bueno, pues, uns bons resultats, no? que ens afiancen pues, que continuem tenint ahí una població d'aquesta espècie i que a pesar de, bueno, pues, de la catàstrofe en principi es veu que estan bé, no? A Sierra Falei, per exemple, la novetat que hem tingut enguany, perquè, clar, nosaltres posem trampes, entrem en els ecosistemes i ens fixem més en les tortugues, però en realitat el projecte EMIS ens permet fer un seguiment del conjunt de la fauna que habita en un lloc, no? I, per exemple, en Rafalei, a banda d'haver capturat dos exemplars d'Emys orbicularis, que és algo, pues que els últims anys no ens havia passat, no? De fet, l'última la varen capturar en 2021. Havien passat ja molts anys. Pues a banda d'eixa troballa, una de les altres més importants, no, que hem tingut és que hem trobat petxinots, no? El petxinot és una espècie de bivalve que es troba també en perill d'extinció. L'any passat ja vam trobar alguns exemplars, la meitat estaven vius, la meitat estaven morts, però enguany és que n'hem trobat 13, home, 13. 12 estaven vius i un mort, o sigui que és una molt bona notícia, no? I és una de les coses a ressaltar un poc de projecte EMIS en esta marxal.
1: Perquè com s'organitzeu? Tinc entès que és amb persones voluntàries, no?, també, que ajuden.
0: Sí, exacte. En principi obrim noves zones on tenim gent voluntària pues, que ha participat, que està interessada en fer-ho en el seu municipi i que a més ha observat on vol fer-ho exemplars autòctons, mal. Aleshores contacten en este cas pues, en mi perquè tinc el rol un poc de coordinadora, no? I bueno, pues, fem una jornada formativa. Una jornada formativa que inclou pues, un repàs de tota la metodologia, de totes les passes que han de seguir els grups locals i més en concret de les tasques assignades al líder, no? Perquè n'hi ha una persona de tot aquest grup que s'encarga de liderar, no? La iniciativa en una zona concreta. El que fem també és anar al lloc, a l'espai, a veure, no? Pues les millors zones o els millors punts on poder instal·lar les trampes, pues jo què sé. Fem aixina com una avaluació ràpida, no? A l'espai i veiem les possibilitats, no? De manera que, bueno, pues ja te dic, fem aquesta formació, el grup comença, al principi, no? Compta pues més en el suport de la figura de coordinadora perquè està com arrencat i pels dubtes que puguen sortir i ja aquests grups treballen de manera completament autònoma amb el pas del temps, no? La idea és que vagin fent el projecte EMIS amb la periodicitat anual, no? Perquè això té sentit quan tenim pues, una evolució temporal de les poblacions i en principi així no és com funciona una persona que lidera, després en moltes convocatòries se va juntant gent al voluntariat, en algunes zones tenim grups tancats de persones, no? Pues al millor tenim un grup de, pues, no moltes, no? Pues 5-6 persones que són les que s'encarreguen de fer el cens i no s'obri al públic en general, no?
1: Després de tots aquests anys, quin balanç feu? No sé si ha augmentat el nombre de persones voluntàries, les troballes, quin balanç feu?
0: Pues el balanç normalment el fem per separat i després fem un balanç, o sigui, per separat vull dir per cada zona, no?
1: Clar.
0: Tenim totes aquestes dades desagregades, persones, i per anys, i també fem l'anual. És interessant veure com en la marxa de Menara, des que vam començar amb la retirada i des que fem un registre de dades complet, no? D'aquestes espècies, en concret de la tortuga de Florida, sí que hem pogut observar una davallada en la població, val? És a dir, se veu reflectit l'esforç que està fent les companyes ahir de la marxa

0: lugares que no se explican, se sienten. Nuestros pueblos, nuestros bosques. Cuidarlos depende de todos. Tu acción marca la diferencia. Ante cualquier señal de incendio, avisa al 112. Únete a nuestro equipo de prevención. Yo digo stop al foc. Generalitat Valenciana.
1: Más de uno Noticias Comunitat Valenciana. Amparo Piqueres.
2: L'incendi de Soneja evoluciona bé, però l'alerta està ara en les elevades temperatures i les tempestes seques. Bona vesprada. Tempestes que no es descarten a partir d'esta vesprada i que podrien originar nous incendis si no s'actua amb molta precaució. La onada de calor que estem vivint en la Comunitat Valenciana ja deixa temperatures este matí al voltant dels 40 graus en algun punt del nostre territori. Hi ha 25 comarques en alerta roja. En els primers 6 dies de juliol s'han registrat 11 morts atribuïbles al calor en la comunitat. Els ho contem tot. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez. La evolució favorable de l'incendi forestal de Soneja a la província de Castelló ha permès reobrir les carreteres que continuaven tallades i autoritzar el retorn a les seues cases de prop de 500 veïns desallotjats d'Azuévar. Castelló, Juanjo Tobar, última hora.
3: El foc va quedar estabilitzat este dilluns després de calcinar unes 183 hectàrees i els equips d'extinció continuen ara treballant per evitar possibles reproduccions. L'alcaldessa d'Azuévar, Jessica Mirabete, atesa Onda Cero.
4: Ser complicada la vuelta porque siempre nos toca muy de cerca lo que es el entorno de nuestro pueblo y está bastante afectado, pero bueno, con muchas ganas de volver a la normalidad y volver a nuestras casas.
3: Mentrestant, la Diputació de Castelló ha posat a disposició dels ajuntaments de Soneja i Azuévar la línia de catàstrofes per ajudar a fer front als danys ocasionats per aquest incendi. Ho ha anunciat la presidenta de la Diputació de Castelló, Marta Barrachina.
5: Ante una emergencia garantizamos una rápida respuesta para mitigar las consecuencias lo más pronto posible.
3: Paral·lelament, la investigació sobre l'origen de l'incendi continua oberta. Les primeres investigacions apunten a que el foc no s'hauria iniciat per causes naturals.
2: Gràcies, Juanjo. De moment, en el nostre territori es manté la situació 2 del pla especial davant del risc d'incendis forestals i continua per avui el nivell extrem de preemergència en tota la Comunitat Valenciana perquè hi ha risc alt de tempestes seques a l'interior de Castelló i de València i amb menys probabilitat també en el litoral de Castelló. Precisament les previsions del temps indiquen que en este segon dia d'onada de calor s'esperen temperatures molt altes. Hi ha alerta roja en el litoral sud de València. Les temperatures seran de 39 o 40 graus en zones de València, interior de Castelló i extrem nord d'Alacant i de 40 a 44 en el sud de la província de València, amb especial incidència en la comarca de la Ribera, segons AEMET. Un dels elements que més preocupa, com es dèiem, en esta situació d'onada de calor és l'aparició de tempestes seques. Núria Moreno.
6: Un fenomen especialment delicat en un context així que pot portar també algun raig en zones de muntanya i d'interior. Ho explica José Ángel Núñez, cap de climatologia de l'AEMET en la Comunitat Valenciana.
7: Llevamos ya 2 meses sin apenas lluvias, con una sucesión de episodios cálidos continuados, y esas tormentas suelen ser muy adversas, no solamente porque provocan incendios, sino por la simultaneidad. Puede haber varios incendios a la vez y además, si se producen estos reventones, pues lo que pueden hacer es expandir el incendio y el frente de llama pues a zonas próximas. Es decir, que mucho cuidado con las temperaturas.
6: Núñez explica també què són i com es formen aquestes tempestes seques. En el cas de l'interior solen ser de base molt alta.
7: Llueve de la base de la nube, pero al estar tan alta y al haber debajo una capa tan seca, esa lluvia se evapora, se va enfriando el agua, la lluvia no llega al suelo o llegan 4 gotas y al enfriarse la lluvia en su trayecto descendente, pues lo que ocurre es que se va enfriando el aire, ese aire se va haciendo más denso, se desploma sobre la superficie provocando rachas de corta duración que pueden ser de 80 a 90 kilómetros por hora.
2: Precisament les altes temperatures obliguen també Núria a extremar les mesures de prevenció en el entorn laboral.
6: Sí, l'objectiu és fer front a l'estrès tèrmic en aquelles activitats que es desenvolupen a l'aire lliure, com ara la jardineria o la construcció, però també en interiors, com poden ser cuines, bugaderies o hivernacles. Des de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball recorden, en jornades com la d'avui, els protocols a adoptar. Maria Lurueña, directora general de Seguretat Laboral.
8: Queremos recordar que la prevención no es una opción, sino una obligación. Las empresas deben adaptar la organización del trabajo y cuando no pueda garantizarse la

0: seguridad, la normativa prevé incluso la paralización de la actividad al aire libre durante las horas de mayor riesgo.
1: El sindicat insisteix en la necessitat que les empreses auditen la situació dels treballadors. Marisa Baena, vicesecretària general de Salut Laboral d'UGT.
2: La empresa tendría que hacer una evaluación de riesgos teniendo en cuenta la temperatura, carga de trabajo, el estado de la persona, si tiene enfermedades o no, su edad. También es importante que se lleve a cabo un protocolo para adecuarlo exactamente al trabajo que se realiza, teniendo en cuenta que tiene que formar a esos trabajadores e informarlos de los riesgos que tenga.
1: Ajuntaments com el de Cullera han adaptat avui els horaris dels operaris. El seu alcalde és Jordi Mayor.
3: Des de l'Ajuntament, com a empresa que també ho som, apliquem el protocol per a que els nostres treballadors que estan treballant a l'aire lliure acaben a les 13 hores de la seva jornada laboral.
1: I Creu Roja i l'Ajuntament d'Alzira han habilitat en este cas un refugi climàtic perquè es protegisquen del calor les persones en situació sense llar davant d'esta alerta roja. Este espai situat al carrer Sant Vicente de Paúl compta amb servei de descans habilitat Amparo Sánchez.
4: També compta amb serveis que proporcionen neteja i higiene per als usuaris. Segons Marian Rodríguez, directora provincial de Salut de Creu Roja València, l'objectiu és previndre els efectes negatius de la calor extrema.
5: El refugio climático está para las personas que no tienen hogar, se puedan refugiar desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde. En toda esta zona que tiene alerta roja, también nuestras personas voluntarias han salido a la calle a repartir botellas de agua y material de protección.
1: Per cert que la Conselleria de Serveis Socials distribuirà en col·laboració amb diversos ajuntaments 2.100 lois d'articles bàsics també per a protegir a les persones sense llar en front de les altes temperatures. Alejandra Carrillo.
6: L'objectiu, segons Albalat, és mitigar els riscos derivats de les onades de calor que afecten especialment als qui ho viuen al carrer.
7: Es importante este punto de ola de calor, un neceser como básico para poder mantenerse en la calle, proteger, ¿no? Y para ayudar a estas personas que por desgracia no tienen una casa, que están en una situación de sinhogarismo. Forma parte de una estrategia para ayudar a las personas pues que no tienen hogar y que están en una situación sin hogar.
1: Canviem d'assumpte. Tot apunta al fet que la compareixença de l'alcalde d'Alacant, de Luis Barcalán, la Comissió Municipal sobre les Irregularitats dels Pisos Protegits de les Naus no es produirà, així com ho van forçar ahir els grups de l'oposició per al 24 de juliol. Alacant, Juan Carlos Fresneda.
8: Sí, Cristina Cutanda, que así se llama la portavoz, ha dicho que el ayuntamiento está colaborando desde el primer momento con la justicia y como el caso está judicializado, esperarán, dice, a que sea esta la que se pronuncie.
9: Mira, del SNAU no vamos a comentar nada más. Yo creo que se está dirimiendo tanto en las Cortes como en la justicia y en este sentido vamos a esperar a que se resuelva ahí.
8: Con lo dicho, Cutanda entiende que también ha dado una respuesta sobre la comparecencia de Barcala, que al tener carácter voluntario parece que no se va a producir. En la sesión de ayer declinaron declarar los concejales del Partido Popular citados, incluido el vicealcalde y presidente de la comisión, Manuel Villar, quien ha suscrito hoy lo que ha dicho su portavoz.
1: Y la Asociació de Víctimes de la Dana, una de les tres majoritàries, ha posat en marxa una campanya cartes al Tribunal Constitucional, amb la qual convida la societat a dirigir-se als magistrats perquè reflexionen sobre els recursos d'empar que va presentar en front l'aforament de l'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. Escoltem a Toñi García, ja va perdre el seu marit i la seva filla.
10: No escribimos para pedir un favor. Escribimos porque creemos en la justicia. Solo pedimos una cosa muy sencilla, que todas las personas seamos iguales ante la ley, que nuestros derechos a saber la verdad y la justicia estén por encima de los privilegios de aforamiento de Carlos Mazón.
1: I la Guàrdia Civil ha detingut a Novelda un home reclamat per les autoritats d'Alemanya per delictes d'alteració de l'ordre públic. Elx, Àngela Bernà.
11: Durant el dispositiu, una furgoneta amb matrícula alemanya va alçar les sospites dels agents que van donar-li l'alt per a la seva identificació. Comprovaren, doncs, que el conductor constava en les bases de dades policials, ja que damunt d'ell pesaven dos ordres de detenció europees emeses en Alemanya. La furgoneta també constava reclamada per les mateixes autoritats. Des de la Guàrdia Civil s'ha destacat que el detingut era una de les persones més buscades a Alemanya. Una vegada posat a disposició judicial, ha quedat en llibertat amb mesures cautelars com la retirada del passaport i l'obligació de compareixer periòdicament en el jutjat.
1: Acabem, recordem que estem en alerta roja per calor. Arribem a les 2. Adeu.
12: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.